0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Ja està en vigor el primer dels dos decrets llei sobre habitatges aprovats dimarts al Consell de Ministres. Segons dades del Ministeri de Consum a les Balears, més de 69.000 contractes de lloguer podran prorrogar-se fins l'any 2028. Avui, hora baixa, l'acampada de Plaça Espanya a Palma organitza una jornada d'assessorament per a llogaters afectats. Alguns ja s'han acostat aquest dematí per interessar-se per les noves mesures. Una d'elles és na Marta, de 54 anys. Actualment està sense feina i diu que no podrà pagar un lloguer a preu de mercat.
2: Mis propietarios no viven en España. Vamos, yo venía a informarme porque cuando se me acabe el contrato el año que viene me lo pondrán a precio de mercado. Yo estoy pagando 700 euros por un apartamento zulo con vistas al mar, pero un zulo. Pero es que esos zulos se están alquilando ahora por 1.300, 1.500.
1: Avui és dijous, 1 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. 5 dies mínim per desallotjar Casalola.
3: És el termini que marca la llei perquè els afectats presentin al·legacions. Això després que un jutge hagi ordenat el desallotjament immediat dels residents de l'assentament il·legal a la polèmica finca de Sant Josep. A l'assentament hi viuen més d'un centenar de persones des de fa mesos. Diumenge va morir un dels seus residents després d'un incendi que podria haver estat intencionat.
1: Pendents del temporal que amenaça el Llevant peninsular.
3: L'EMET activarà la vista taronja al sud i ponent de Mallorca a partir de les 2 i l'activarà demà a les Pitiuses. La delegada de l'AMT a les Illes adverteix que és molt probable que el gruix de les tempestes descarregui a la mà, però demana màxima prudència, especialment a Eivissa i Formentera. És María José Guerrero.
4: Pràcticament tot el model apunta que lo más probable es que caigan en el mar. Sin embargo, dada la cercanía de ese pronóstico a la isla de Eivissa y Formentera, pues hemos decidido también difundir ese aviso.
1: La regularització de migrants garanteix el futur de les pensions.
3: Això ho ha dit la presidenta de la Comissió del Pacte de Toledo en una jornada a Palma amb motiu del Dia de la Gent Gran. Mercè Perea nega que sigui inevitable un enfrontament generacional pels pensionistes.
5: El que hem de mirar és qui està especulant amb els salaris, qui no vol pujar els salaris, qui no lluita per aquests joves. Aquests joves volen tenir garanties de present i de futur, volen tenir la possibilitat d'independitzar-se amb una vivenda digna, però volen un salari i aquí els empresaris han de donar el do de pit, no? Aquells que especulen amb el treball dels joves, el que no poden pretendre és confrontar joves i grans, perquè aquest dilema no existeix, és un fals dilema.
1: I en els esports?
3: L'entrenador del Mallorca, Luis García, reconeix que l'equip té problemes per acabar de trobar el camí del gol i acabar les jugades. En una entrevista en exclusiva a Ràdio Nacional, que podreu escoltar demà al programa Punt de Fuga, Punt de Penal, volien dir, el tècnic asturià admet que l'equip ha d'aprofitar molt més les ocasions que crea.
6: Evidentemente no vas a generar 14 ocasiones de gol, porque eso no ocurre en ningún playoff ni en ningún partido que esté cerrado. Va a haber 4 o 5 ocasiones de gol y ahí tienes que ser certero para poder ponerte por delante y resultados cortos va a haber muchos contra equipos que se van a jugar eso. Entonces tenemos que mejorar en esa última toma de decisión, mejorar en esa ocupación de área como dices y explotación de espacios exteriores también para poder hacer daño. Pero bueno, en eso estamos, evidentemente es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad y vamos a trabajar en ello para tratar de ayudar a los jugadores.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
7: Bon dia. Durant les pròximes hores s'espera temps inestable a les Balears, especialment a les illes de Mallorca i Menorca. Ens esperen ruixats acompanyats de tempesta que poden ser localment forts o molt forts. I atenció, perquè aquestes dues illes poden deixar acumulats importants en poc de temps, especialment al sud de l'illa de Mallorca, de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o amb lleugers descensos a les màximes seran de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i Formentera. El vent bufarà de component est amb intervals moderats. Demà continua la inestabilitat, especialment a la primera meitat del dia, amb possibilitat de ruixats ocasionals acompanyats de tempesta, i ja a la tarda la probabilitat de que siguin localment forts serà més baixa en general, quedant el cel en general cobert. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis a les màximes, les mínimes estaran en valors tropicals, no baixaran dels 24 graus a Eivissa, 23 a Mahó, 22 de mínima a Palma i Formentera. La inestabilitat no es preveu que es retiri almenys fins al dilluns. Durant el cap de setmana, temperatures sense grans canvis o en lleuger descens a alguns punts. És una informació d'AEMET.
1: Nosaltres ho deixem per aquí. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga, avui en directe des del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
8: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
9: Què tal? Molt bon dia i salutacions des de l'hotel Inside by Meliá Wave Calvià. Estem a Magaluf, com ha comentat el nostre company Jaume Vinyes, perquè avui, hora baixa i fins diumenge, tenim una nova edició, la sisena ja, del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. De moment tenim unes vistes impressionants, estem junts davant la platja, això sí, amb un cel que no acaba d'acompanyar, fa molta calor. Recordem que tenim una alerta taronja per pluges a partir de res, a partir de les dues. Confiem que de moment els temps ens respecti tot el que pugui, sobretot en vista en aquest festival. Saludem en Amador Bausà. Amador, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Xisco.
9: I també en José Miguel Blasco, el control tècnic, i Víctor Bejarano a Palma, amb Pablo Hernández i Paco Laguna aquí a Magaluf. Tot d'una, començant. I saludam el nostre primer convidat. Bé, som convidats realment nostres, som nosaltres, volíem dir, Miquel Ferrer, president, bé, fundador de Tacorna, president del Gremi de Llibreters de les Illes i també organitzador, evidentment, d'aquest festival. Miquel, què tal? Moltes gràcies i també per permetre-nos estar aquí un any més aquí a Magaluf.
11: Bon dia, bé, nosaltres contentíssims, a més molt contents perquè sou les primeres persones que entrau en aquest nou recinte que avui estrenam i estan contents que si tenim unes vistes espectaculars, és vera que fa aquest temps estrany que fa una calorada
9: massa
11: i
9: calorada.
11: Està així es temps embotat, però bé, també perquè tothom se quedi tranquil perquè tenim un cap de setmana molt inestable, hem reforçat els temes tècnics per si cauen quatre gotes, que el festival pugui aguantar, perquè realment ja que hem duit 40 escriptors i artistes aquest cap de setmana a Magaluf, facis temps que faci, seguirem amb el festival.
9: Ho comentàvem amb Namador, tenim un cartell força atractiu, per destacar només algun dels noms.
10: Molt atractiu, tenim aquí per exemple en Gabriel Janer Manila, Carlos Bardem, Marina Gain, Elisabet Benavent, Laura Gors, Changuito, Rodrigo Cuevas, que ho comentàvem també ahir.
9: És difícil, Miquel, però de cada vegada pareix que se supera el cartell de l'any anterior, és curiós.
11: Sí, bé, jo crec que també hi ha molt bo corea que també en el públic i cada any també sumam gent, també sumam artistes que també entre ells xerren i s'ho conten i diuen que bé com ha passat a Magaluf i quin festival més diferent, i per això també ojalà poguéssim programar tothom que volem i ojalà tinguéssim més escenaris i més espai per...
9: Això és un bon senyal.
11: Per tots els escriptors, però sí, un poc sa marca de flem és aquest cartell totalment heterogeni on hi ha un pot de tots, perquè els noms que heu dit són molt variats, perquè realment és un festival obert a tothom.
9: Tenim ioga, tenim podcast, música, literatura. Hem de dir que l'escenari Flem comença avui amb entrevistes amb Elisabet Benavent, Rodrigo Cortés, Rodrigo Cuevas, i la inauguració oficial, per dir així, és avui a les 6:30. A més, Anna Maria Hein, i amb un anunci, aquesta primera, una de les grans novetats, aquest primer premi de novel·la del Flem.
11: Sí, enguany volíem donar una passada més amb el Flem i que tot aquest canvi que estàvem veient a la percepció de Magaluf i de tot aquest entorn, i que nosaltres també veiem el poder transformador de la cultura, no només volíem programar cultura, sinó també volíem fomentar la generació de la cultura, no? Per això enguany tenim dues residents aquí durant 15 dies i també hem fet el premi de novel·la Flem Magaluf amb l'Ajuntament de Calvià i amb Penguin Random House, que està dotat en 10.000 euros per menors de 35 anys, que el jurat se va reunir fa dos dies d'aquí a Magaluf i va agradar moltíssim el manuscrit que ha estat guanyador i que ara podrem anunciar d'aquí un parell d'hores, i esperam que agradi molt, i el gener tothom el trobarà a les llibreries.
10: En aquest sentit, el que comentaves, bueno, heu estat cercant noves creacions, no?, fins aquest 31 d'agost. Un poc com ha estat la resposta dels autors? Heu rebut, m'imagino, bastant de material?
11: Sí, no, realment estan molt contents. Primer per poder fer aquesta aliança amb l'Ajuntament i amb Insight, que ja la tenim pel festival, però també que se suma a Penguin Random House i Reservoir Books, que és un segell que té una qualitat extraordinària, i sabre que no només donem 10.000 euros, que ja és un superpremi, però estem aconseguint que també el llibre estigui a totes les llibreries d'Espanya amb una distribució molt bona, amb una editorial amb molta qualitat, i han estat molt sorpresos perquè, tot i ser una primera edició, han rebut més de 180 manuscrits, que el prejurat o el grup de l'editorial va fer una tria d'uns quatre finalistes, que són els que varen llegir aquest jurat format per periodistes, escriptors i editors, i l'altre dia dimarts me'l varen reunir aquí a Magaluf per debatre un poc, i realment estan molt sorpresos per la qualitat i per el talent que hi ha, i molt contents de que des d'un festival i des de Magaluf realment puguem donar aquest impuls a un jove creador que realment, quan el varen cridar dimecres per dir-li, fa dos dies per dir-li que havia guanyat, va estar molt content, i ja res, el tenim aquí a Magaluf, encara encara és anònim per tothom, no ho puc dir, però sí que ha pogut venir fins aquí i estan molt contents.
9: De moment podrem parlar d'aquí una estona amb una de les membres del jurat. Deixa'm anar a Amador, Miquel, perquè ara s'ha d'anar a una de les Secret Rooms, que és un altre dels punts característics d'aquest festival. Cercarà també una de les artistes que està fent feina aquests dies, però també hi ha altres novetats. Una, l'esmentaves abans, aquesta residència literària per català i per anglès, són per Namar Picó i per Naminacid, com deien, 10 dies, diguem-ne, per poder fer feina, també amb un premi en metàl·lic, però sobretot que és el que s'acerca amb aquesta residència literària. En què consisteix aquest projecte, per dir-ho així?
11: Clar, el que cercam és que Magaluf també sigui conegut no només per lo que ho és, sí, i per ara també pels Flem, sinó també com a terra d'inspiració i pugui servir per escriure, no? I sabem que avui dia en dia, amb aquestes vides tan precàries i tan canviants que tenim, es pot tenir 10-12 dies per tu seure, fer feina, trobar una concentració i poder-te centrar en impulsar aquest projecte, que a lo millor se publicarà o a lo millor no, però poder tenir aquest espai i aquest temps i després que aquest procés acabi, de més, amb un festival en el que tenim 40 escriptors diferents, tenim editors, tenim agents culturals, tenim autors locals que venen aquí, és a dir, pots fer moltes connexions i realment les dues residents estan contentíssimes, entre elles també han connectat molt perquè, clar, venen de dos mons totalment diferents i és això, sobretot es donar aquesta oportunitat en els joves per tenir aquest temps per escriure i per publicar. En aquest cas, el que premiàvem o el que cercàvem era, o valoràvem era el projecte en el que estàvem fent feina, no tant la trajectòria ni si després estarà publicat o no, que això mos és igual, realment que sí que venguessin amb un projecte per fer feina i per desenvolupar aquests dies a Magaluf.
9: Hi ha una altra iniciativa també que ha creat l'atenció, que jo crec que és molt guapa, una iniciativa que es diu Quin llibre regalaries a una dona que és a la presó? En què consisteix exactament?
11: Sí, enguany també, que sempre és complicat donar a conèixer Flem perquè té totes aquestes activitats paral·leles. Ens va escriure l'associació Teta i Teta, que tenen el projecte de les Olvidades, que des d'aquesta associació el que fan és fer recollides de llibres per donar a dones empresonades que estan que no tenen llibertat. I per això vendran ara aquests 4 dies, per tant també feim una crida en els oients a que tant poden comprar un llibre aquí, fins i tot signar-lo si volen, o tenir que recordar el Flem i donar-lo, o si a casa tenim llibres que es vol lector, ja saben que llibres ocupen molt, doncs du un parell de llibres.
9: Hi haurà punts de recollida aquí.
11: Sí, hi haurà punts de recollida durant els 4 dies del festival i després ells s'encarregaran de distribuir aquests llibres entre les diferents persones.
9: Idò, perfecte, Miquel. M'acord un pla millor per passar aquests primers dies d'octubre, que ja estem al mes d'octubre. Si vol fer una convidada un poquet a la gent per animar-se que vingui aquí a Magaluf.
11: Sí, jo crec que com a bon festival, per molt que tu coneguis a la millor Elisabet Benavent, Rodrigo Cuevas, els noms més coneguts, jo crec que la bo dels Flem és que convidaria tothom a que vingui aquí, que vegi que realment, encara que no sigui molt lector, la literatura és una festa, és una convidada a descobrir llibres, i la bo dels Flem no és per l'autor que tu vens a escoltar, sinó per tot el que descobreixes que no sabies que descobriries, no? Per tant, això, que la gent vengui que cap de setmana aquí, se deixin dur, venguin ganes de descobrir coses, de connectar, de conèixer gent i res, i veurem com se'n van, que segur que se n'aniran amb ganes de llegir més i de tornar a Magaluf.
9: I de moltes gràcies, Miquel. Recordem, a partir de les 6:30 s'inaugura oficialment la 6a edició del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
9: I deia que feia uns minuts en Amador s'havia anat a l'interior d'aquest hotel per descobrir un poquet una secret room, que com sabem és una d'aquestes habitacions que es dediquen per a determinats artistes, i amb un d'ells crec que podem parlar ara mateix. Amador, bon dia de nou, conta'ns.
12: Bon dia, Xisco, aquí estem a les Secret Rooms muntades a l'Inside by Melià Wave Calvià i en concret estem de dins ara mateix de la Secret Room de Liona, un artista que tenc aquí mateix. Hola, Liona, bon dia.
13: Hola, bon dia, com esteu?
12: Què tal? Pues estem aquí a les Secret Rooms, que per qui no ho sàpiga, pues les Secret Rooms són habitacions de l'hotel que s'han transformat en aquestes instal·lacions i experiències artístiques que seran efímeres, perquè entenc que haurà un moment que se desmuntaran. Estem aquí a la teva i perquè la gent se faci una idea, és completament de color rosa i està dedicada al plaer.
13: Exacte. O sigui, volia que fos una experiència sensorial. I llavors aquí el que hem fet és tractar cada un dels sentits. Hi ha el plaer visual, el plaer de l'olfacte, el plaer de l'oïda, el plaer del tacte i, me'n queda un, el del...
12: Gust.
13: Ei, estic just aquí davant de la boca, que m'ho recorda. I això, volem que quan entrin a l'habitació doncs es deixin portar una mica i vagin tocant, olorant, provant coses...
12: Això m'ha cridat l'atenció perquè diguéssim que està bastant relacionat amb la teva obra, no? Per qui no ho sàpiga, Eliona, és dibuixant, bueno, has dirigit molts de videoclips, també has escrit llibres, i un dels temes també que sols tractar, pues, per exemple, un és el de la sexualitat, que per aquí he pogut veure alguna referència. Per tant, entenc que aquesta habitació, com dic, perquè la gent se faci una idea, completament rosa i amb una llengua gegant, un nas gegant i diferents referències, té alguna cosa de tot això.
13: Sí, és una habitació que intenta reivindicar una mica el plaer femení, que és també una cosa que he tractat en algun llibre i amb la meva feina a les xarxes, no? I doncs volia expressar una mica aquesta faceta meva.
12: Veig aquí també, bueno, diverses referències, per exemple, aquí algunes frases com "turn me on", no? "Encén-me", no sé pronunciar el francès, m'hauràs d'ajudar.
13: Jo tampoc molt, però bueno, "touche moi".
12: Ah, perfecte. Aquí vos ho confirmen. Bueno, sí, exacte, algunes referències, no, en aquest món. Te volia preguntar, mira, si mos podem, a lo millor, moure un poc per l'habitació. Ja vos dic, hi ha una llengua gegant, un nas gegant. Veiem aquí també una frase directament sobre el que vem, no? Sobre la sexualitat, sí, escrita al mirall. Sí. Què me pots contar d'aquesta frase?
13: Doncs aquesta frase és de la Miranda Juli, i ella el que diu és que el desig de tenir sexe és la cosa que més excita al final, o sigui, el desitjar-ho, el pensar-ho, més que el sexe en si, no? I llavors és una cosa que jo em vaig sentir com molt identificada també, perquè penso que les fantasies, tot el que imaginem, tot el que projectem, doncs al final és més excitant, no?, que al final l'acte en si mateix, no? I crec que l'habitació és una mica això també, no?, de crear com un ambient on puguis crear aquestes fantasies.
12: Sí, un ambient que ja faci imaginar. Sí. O sigui, la veritat que, ja vos dic, si teniu l'oportunitat de visitar aquesta Secret Room, perquè la veritat que només entrar, a més en tenim diverses, no?, de diferents artistes, cada una té la seva personalitat, i la veritat és que és entrar aquí i ja, pues, te fiques en un ambient màgic, no?, perquè no és habitual.
13: Totalment, sí, sí, de fet, el primer dia quan vam entrar, que ja estaven les parets pintades de rosa, va ser com, uau, és una passada. Sí, sí, ja el color en si mateix ja transmet també això, una atmosfera.
12: Pues te volia preguntar també, per exemple, tu has escrit, de fet, un llibre, no?, que si no m'equivoc fes aquest joc com a de sex o mi revolució sexual, bueno, com te deia, no?, entenc que tota aquesta divulgació que també fas a les xarxes socials, que he pogut veure també de salut sexual, de divulgació, no?, que la gent s'enteri de lo que s'ha de tenir clar, pues bueno, en el final també influeix, no?, un poc a la teva obra que presentes avui.
13: Totalment, sí, sí. Al final, una mica la idea d'aquesta habitació era com posar tot l'imaginari que hi havia en aquest llibre, el de sexo, això, en una habitació, i a lo gegant, no? I que la gent ho pugui experimentar.
12: Perfecte, bueno, doncs convidam a tothom a venir en aquestes Secret Rooms. Aquesta en concreta, que té una frase gegant, la podem veure allà, que ara la veiem al revés, però posa "el plaer és meu", una frase reivindicativa. Sí. I, bueno, te volia preguntar també si aquesta experiència de les Secret Rooms tal vegada t'animaries a fer algun tipus d'instal·lació així en el futur. Entenc, com dèiem, ets dibuixant, escritora, has dirigit videoclips. Me pregunto com d'habitual és, no?, que facis una instal·lació d'aquest tipus.
13: A veure, he fet murals, això sí, però això no ho havia fet mai. Potser el més similar és quan construeixo decorats i coses per als videoclips, doncs pot tirar per aquí, però mai havia fet alguna cosa com això, i la veritat és que ho he disfrutat moltíssim i vull repetir, està clar.
12: Pues esperam que repetesquis per poder tornar a visitar una Secret Room o alguna cosa parescuda teva. Mos despedim aquí i estàvem amb Eliona. Moltes gràcies, Eliona.
13: Moltes gràcies.
12: I tornem amb en Xisco.
9: Gràcies, Amador. Tornem en aquest escenari que tenim muntat, com deim, davant la platja aquí a Magaluf, per parlar d'aquest Flem, i tenim dues persones que seran molt importants durant aquest Festival de Literatura Expandida a Magaluf. Una d'elles és Namar Picó, que és escriptora, guionista, que ha estat seleccionada per realitzar la residència literària del Festival en català. Marc, què tal, com estàs?
14: Molt bé, supercontenta.
9: Enhorabona, també.
14: Gràcies.
9: I l'altra és na Júlia Paró, que és membre del jurat del primer premi de novel·la Flem de Magaluf. Què tal, Júlia, com estàs?
14: Molt bé, què tal tu?
9: Bé, Marc, començam amb tu, perquè contis un poquet aquesta experiència, aquesta, bé, aquesta telefonada que te van fer, m'imagino, per dir-te aquesta residència. Però... bueno, va bé.
13: Va fer molta il·lusió igualment.
9: Però conta'ns un poc aquesta experiència de, bueno, de poder tenir un espai per tu, per poder fer feina que persones joves com tu ara mateix a la millor és una mica difícil, no?, en aquests temps que
13: tenim. Totalment, totalment. És que jo al final, sí que és veritat que les tres novel·les que he publicat les m'he apanyat per escriure-les, diguem, trobant els temps i els espais que podia, però sí que és veritat que una de les coses més difícils potser quan et dediques a aquesta professió és això, és realment trobar el temps i la inspiració, o sigui, l'espai per inspirar-te sense distraccions, sense companys de pis que estiguin allà fent soroll o portant visites, que òbviament és el seu espai també, tenen dret a fer-ho, saps? Però costa molt, a més jo sóc una persona que tendeixo molt això, a distreure'm, necessito com completa calma, complet
9: el
13: silenci.
9: El vol d'una mosca, em distreu.
13: Sí, correcte, totalment. I a més és això, estar independitzada també, és com que, bueno, toca anar a fer la compra, toca fer la bugada, toca treure el gos, saps? Vull dir, són totes aquestes coses que tu pots muntar, però és molt més complicat. Llavors jo vaig agrair tant que m'hagués tocat aquesta residència perquè va ser com, uau, que xulo, tindré 10 dies per realment estar completament desconnectada.
9: Per tu mateixa.
13: Per mi mateixa, i a més en aquest espai com superidíl·lic, saps? He conegut a la Mani, que és l'altre resident, que és meravellosa també, i és una persona molt, molt interessant perquè som molt diferents, però alhora, vull dir, convergim molt en moltes coses, i llavors ha sigut molt guai també com poder intercanviar idees, punts de vista, com ella ho estava vivint, no? Tot això, bueno, l'experiència en general ha sigut meravellosa i no podia estar més contenta i més agraïda.
9: Hem de dir a la nostra audiència que se referia a Namani Said, que és la guanyadora de residència en anglès, perquè hi havia en català, que ha estat per Namar, i en anglès per Namani, i també parlàvem amb na Júlia Peró, que el deien que és membre del jurat del primer premi de novel·la Flem de Magaluf, que està dotat en 10.000 euros, i amb una publicació a Reservoir Books. I, Júlia, això, l'objectiu és cercar una mica, gratar i veure quins nous talents o quines noves bueno, persones se poden endinsar en el món de la literatura. Com funciona?
14: Sí, totalment, i fa molta pena perquè realment hem deixat enrere, ara aprofito per dir-ho, novel·les que també em valen molt la pena. I jo com a autora això ho pateixo molt, no? Perquè és com, hòstia... quina pena, no?, que no tinguis tots aquesta, clar, oportunitat. Però realment la novel·la que sortirà, jo estic molt, molt emocionada, molt contenta, val molt la pena. I ha sigut un procés, ja et dic, com molt emocionant, molt laboriós també, com mig racional i emocional alhora, no? S'havia de tenir moltes coses en compte, no?, dins d'aquestes lectures que hem fet al jurat, però estic molt contenta amb el resultat. Realment és de les que he llegit la meva novel·la preferida, així que perfecte que hagi sortit aquesta.
9: Una pregunta per totes dues. En els temps actuals, com és de difícil o d'entre comates fàcil, com influeixen les xarxes socials a l'hora de crear, del procés creatiu, de pensar, d'intentar traslladar les vostres idees en un paper?
13: Jo necessito tenir-les silenciades. Com he dit, sóc una persona que es distreu amb una mosca, llavors quan em poso a escriure necessito modo no molestar al mòbil i ja està. I no, realment vaig haver de deixar TikTok. En plan, TikTok és una xarxa que jo utilitzava moltíssim, com m'encantava, bueno, és molt enganxosa. I pel bé de, la meva salut mental, però també pel bé de que tenia un deadline d'entrega i dic, jo és que si continuo mirant TikTok cada dia, no tiraré això endavant, perquè és que no... Saps, el temps que, no només el temps que hi dediques, sinó el temps que tardes en després tornar-te a concentrar, saps, i no estar com tota l'estona com pendent d'això, jo necessito que les xarxes socials, i en especial aquestes tan addictives, fora, silenciades completament.
9: He de dir, Júlia, que jo t'he vist qualque reel a Instagram, per exemple, un que m'ha fet gràcia de 5 novel·les que no se poden criticar.
14: Sí, de fet, he de dir que he deixat les xarxes jo també, però perquè és que estic d'acord amb la Marc que com a autora és molt complicat, sobretot a mi m'agrada molt escriure sense tenir en compte que algú em llegirà després.
9: Això era una pregunta que us volia fer després.
14: Sí.
9: Si escriviu per vosaltres mateixes o pensant que hi ha algú darrere?
14: A veure, inevitablement, si saps que això es publicarà, saps que algú llegirà, no? Amb sort. Però sí que intento com no tenir por d'escriure el que sigui sense cap mena de filtre. En el meu cas, la meva obra també és molt poc complaent cap a la lectura, cap al lector. Deia Velazcona, no sé si el coneixeu, que és un performer espanyol, que és increïble, que ell crea no a favor del públic, sinó en contra d'ell, i estic molt a favor d'aquesta, bueno, d'aquesta premissa, no? I ens em sembla com molt important deixar no només les xarxes, sinó sinó les lectores, que hi ha un moment que hi ha aquesta connexió, no?, amb les lectores, que és super agradable, no?, i enriquidor també, però crec que a l'hora d'escriure t'has d'allunyar una mica de la mirada externa, no?, per centrar-te amb el que tu vols fer exactament.
9: Però supos que després sí que vos agrada tenir un poquet el feedback, no?, del vostre
14: sí.
9: producte, un poc saber si ha interessat, que és el que més ha agradat al públic, que és el que potser no...
14: En els clubs de lectura, això, jo m'he donat compte de que, bueno, no sé si Marc estàs d'acord, però jo quan faig clubs de lectura, per exemple, amb la meva novel·la, o sigui, la novel·la creix. Clar, tu, per mi l'escriptura és una cosa molt instintiva, molt a puerta cerrada, no? I tu escrius una mica quasi sense... evidentment hi ha un procés de racionalització, però en les decisions, almenys al meu cas, no són gens racionals, són molt simbòliques, no? I molt, molt instintives. I després hi ha una part de ser llegida que a mi m'agrada molt, que és com donar-te compte de... Ai, mira, és veritat que m'estàs dient... que això ho he fet per tal cosa, no? Però m'ho has dit tu com a lectora, no? Perquè hi ha una mirada externa que tu no pots fer-te tu mateixa, no? Això em sembla superinteressant i em sembla que els llibres creixen quan es llegeixen.
9: Marc, no sé si...
15: Sí, jo potser tinc un punt de vista, o sigui, contrari, fixa't, amb això.
14: Perfecte.
15: Sí, sí, però no de punt de vista, crec que opino exactament el mateix que tu, però crec que és un privilegi poder escriure... el que tu voldries escriure sense tenir en compte un públic i que a més ho puguis publicar, crec que costa molt arribar fins aquí i hi ha molts autors i potser m'incloc, tot i que jo estic molt orgullosa dels llibres que he publicat i no els publico si no són exactament com jo vull, però sí que, per exemple, jo és que no sóc una lectora, per exemple, de literatura romàntica i he publicat una trilogia romàntica. Perquè és això, perquè per mi era, doncs, al final és una feina.
9: Sí, però com s'aconsegueix?
15: Com s'aconsegueix?
9: No és fàcil.
15: Bueno, en el meu cas va ser una decisió de que hi havia... Era un experiment per mi, també. Era un repte que m'interessava molt. Hi havia un buit, diguem, en el mercat lector per explorar, que era com literatura romàntica d'època escrita en català originalment, ambientada a Catalunya. Això era una cosa que no... Bueno, jo no conec referents, diguem, almenys així referents que realment hagin tingut èxit. I llavors vaig dir, anem a intentar-ho, m'interessa molt explorar-ho. Però jo sóc una lectora que no sóc gens de literatura romàntica, gens. Crec que això també s'ha notat a l'hora d'escriure, perquè no és una novel·la com excessivament cursi, excessivament ensucrada. És una novel·la, al final, que la gent em diu, és més un tira més cap a un drama rural que no sé què. Sí, perquè al final és veritat que és la meva visió i la visió que jo tinc de la història, però no deixa de ser una novel·la romàntica, saps? Que jo l'estic escrivint pensant en el meu públic, saps? Llavors crec que és un mix, és a dir, crec que molts autors comencen escrivint coses potser per un públic específic i no exactament el que ells voldrien, perquè potser el que ells voldrien en aquell moment no té demanda i en el món editorial també que aconseguir publicar una cosa que és justament el que tu vols i 100% autèntic per tu és complicat, perquè si no es correspon amb la demanda o el que a l'editorial li interessa o no té públic o el que sigui, doncs és molt complicat poder-ho publicar. Llavors jo penso que és un privilegi i celebro molt que tu ho hagis pogut fer i jo espero, bueno, és a dir, ara semblarà que el que he publicat no m'agrada, al revés, jo estic, reitero, estic supercontenta i superorgullosa dels Faura, però és això, sí que és veritat que l'he escrit pensant en un públic, que potser no és exactament afí a mi mateixa.
9: Són visions completament diferents, però jo crec que complementàries una és altra, i en tot cas unes reflexions superinteressants, tant d'en Júlia Peró, membre del jurat d'aquest primer premi de novel·la Flem de Magaluf, com d'en Marc Picó, escriptora també guionista seleccionada per la Resiliència en català. Marc, Júlia, moltíssimes gràcies per aquests minuts i que vagi molt bé el que queda de festival.
14: Igualment.
9: I tot d'una, parlam una mica de música.
16: Ay, a las tonadas viejas, y ay, a las tonadas viejas, que vieja me voy volviendo.
12: Qui sentiu de fons, Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 8 a l'hotel Inside Wave Calvià, a l'acte inaugural de l'escenari Travel to Zero, amb l'artista falanitxera Maria Hein. Rodrigo Cuevas, actual Premi Nacional de les Músiques Actuals, arriba amb la proposta Al Pie del Llar, un concert íntim en solitari amb guitarra espanyola, piano i veu per tornar als orígens i a l'essència de la tradició i el folklore, cantar al peu del foc de la llar. Escoltam Rodrigo Cuevas.
17: La majoria són romances de medievales, molt antics, que per sort han arribat fins a nosaltres per la tradició oral, i la música tradicional el que te permite és com l'autogestió de la diversió. Te permite que de repente aquí uno de nosotros saque una pandereta y todos sabemos el código, no hace falta que no sepamos esa jota o lo que esté tocando.
9: I doncs la música de Rodrigo Cuevas posant el punt final a aquest programa especial que hem fet des de l'hotel Inside by Melia Wave de Calvià, amb Amador Bausà en la producció tècnica, Paco Laguna, Víctor Bejarano, José Miguel Blasco i també Pablo Hernández. A les 2:10, Ràdio Diari Migdia. Adeu.
18: Ceuta, el temporal y la protesta en la Puerta del Sol, así como las presiones del gobierno a los grupos para que voten el decreto positivamente este viernes, decreto de vivienda, centran y ocupan la actualidad este jueves, 2:00 p.m, 1:00 en Canarias.
19: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
18: Y en lo inmediato, el Mediterráneo preparado para el impacto de un temporal que trae lluvias muy fuertes, persistentes, Castellón, Valencia, Tarragona, entre esta tarde y mañana. Estamos ante la preocupante combinación de aquí el lunes de un frente, una profunda borrasca, la primera dana también de la temporada. Rosa Perrenau, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Carlos. Hay avisos en Baleares y en el tercio este de la península, pero lo peor, el riesgo de inundaciones locales repentinas está en Castellón y en Valencia, que han recibido un ESA alert con las medidas de autoprotección, y también Tarragona.
18: Y la Generalitat Valenciana, estatales reuniéndose a primera hora, decenas de municipios valencianos con clases suspendidas. Aurora Moncholi, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. El litoral de Castellón se puede llevar la peor parte de este aviso rojo, con acumulados de hasta 300 litros en pocas horas. Municipios como Almasora envían a los niños a casa. El alcalde en funciones es José Claramonte.
22: A partir de las 3 de la tarde se cerrarán los centros educativos, las instalaciones municipales y el cementerio, y quedarán suspendidas todas las actividades.
21: El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón tiene preparado un dispositivo con un centenar de efectivos y bombas de achique. El Ayuntamiento de Valencia pide a la población que no se acerque a cauces y barrancos y evite desplazamientos a partir de esta hora. Y en la zona dana en Valencia también han activado sus planes antiinundaciones. Lorena Silvent, alcaldesa de Catarrocha.
23: También tenemos unos sacos de arena preparados pues, para los comercios, las casas más bajas, tenemos a la brigada activada, los servicios de limpieza intensificados, las cubas preparadas, bueno, todo lo que supone pues, una guardia real.
21: Medidas de autoprotección que se mantendrán también mañana hasta que finalicen las alertas.
18: Tarragona se prepara para una tarde también complicada. Lo peor se espera a partir de las 6 de la tarde, así que máxima precaución y atención a los avisos que iremos recordando en Radio Nacional y en Radio 5 Todo Noticias. Y es el momento de hacer historia, de que después de 20 años un jefe del Estado español pise Ceuta y Melilla, 13 y 14 de octubre. Felipe, Leticia, Rosa, en las ciudades autónomas.
20: Sí, un viaje al que no les va a acompañar Pedro Sánchez. Ha costado semanas organizar el calendario en busca del momento más oportuno para una visita que puede generar tensiones con Rabat. Será justo después de la fiesta nacional. Sandra Gallardo, buenas tardes.
24: Buenas tardes. Una visita histórica sin haberse cerrado todavía la crisis migratoria. Los reyes visitarán Ceuta y Melilla por primera vez el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, emulando a Juan Carlos I y Sofía en 2007. Una noticia que daba a conocer la Moncloa estando Felipe VI en el Congreso.
25: Buenos días, Majestad. ¿Ya tiene fecha para ir a Ceuta satisfecho?
26: Voy a responder, ¿no?
25: Majestad, ¿le hace ilusión?
24: Una fecha consensuada entre Moncloa y Casa Real se ha esperado a después de la fiesta nacional y una vez resueltas las elecciones en Marruecos. Una visita necesaria, coinciden los presidentes Vivas de Imbroda, para reivindicar la españolidad de las ciudades autónomas.
27: El rey ha tenido una postura clara en cuanto al diagnóstico de lo ocurrido y de cómo se debe de solucionar lo ocurrido.
28: Y para ello era muy importante y fundamental que el rey viniera a Melilla. Y a Ceuta.
24: La agenda no la conocemos, lo que sabemos seguro es que no les acompañará Pedro Sánchez.
18: Gracias, Sandra. La situación es tan delicada, es tan sensible, que fíjense lo que acaba de pasar en el barrio del Príncipe, en Ceuta. La presencia allí de Sira Rego ha motivado que decenas, cientos de migrantes menores se acercaran hasta los aledaños del colegio donde estaba la ministra. Pablo Danubio, ¿qué ha pasado? Buenas tardes.
29: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la imagen es absolutamente impresionante aquí en el barrio del Príncipe. Cientos de inmigrantes, muchos de ellos, la mayoría menores, se aglutinan ahora mismo en la pista deportiva, en la pista de fútbol sala próxima al Colegio Reina Sofía, donde la ministra ha caminado hace unos minutos para reunirse con la Asociación de Vecinos. Es la propia asociación la que está tratando de controlar y clasificar a todos estos menores que se aglutinan, como decimos, por cientos. Todos ellos han llegado aquí al barrio del Príncipe, confundidos probablemente por las palabras de la ministra, que ha prometido a su llegada aquí al barrio que van a ser filiados por la Policía Nacional. La escuchamos.
0: Hoy hemos visto a un grupo de niños y niñas, de niños fundamentalmente en calle, y hemos pedido, nos hemos coordinado con el Servicio de Atención de Menores para que sean hoy mismo filiados, filiadas y acogidos en centros.
29: Estas palabras de la ministra, como decimos, han confundido a cientos de inmigrantes que vienen desde todas las partes de Ceuta, también desde la playa del Trampolín, y que ahora mismo están esperando a que la Policía Nacional se pase por aquí para tratar de controlar un poco la situación. Ahora mismo es el primer furgón el que llega a este barrio del Príncipe y los primeros agentes se bajan ahora mismo a tratar de controlar un poco la situación, que parece absolutamente desbordada.
18: Pues miles de migrantes rodeando a la ministra. Pablo Danubio, te dejamos ahí en directo recabando toda la información. Volveremos contigo a partir de las 2:30 en ese colegio del Príncipe, donde está Sira Rego y donde hay miles de migrantes esperando a esas promesas que han escuchado esta mañana. Sobre la investigación en la Audiencia Nacional del asalto hace 2 meses, hace minutos, terminaba de declarar como testigo el que fuera jefe de gabinete del exdelegado del gobierno en Ceuta. Ayer lo hizo el presidente Vivas. A la salida denunció que Moncloa no atendió las llamadas que hizo en los días previstos a la entrada masiva.
20: Según Vivas, trató de hablar con Pedro Sánchez hasta en 10 ocasiones y solo le respondieron, dice, 3 veces. Hoy Moncloa le desmiente con su recuento de llamadas que intercambiaron ambos gabinetes entre el 27 y el 30 de julio. 9 conversaciones en total. Sobre los intentos de contactar con el jefe de gabinete de Sánchez, el gobierno dice que es posible que fueran por WhatsApp y que Diego Rubio estuviera sin cobertura.
18: Ya estamos a 24 horas para que el Congreso vote los 2 decretos de vivienda. El gobierno presiona al primero, Pedro Sánchez.
1: La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes, cada grupo parlamentario tendrá que decidir.
18: También lo han hecho otros ministros, llamamiento de Sánchez y otros miembros del gobierno a los que tienen la llave ahora mismo sin desvelar qué van a hacer. Junts es clave. Elena García, esta noche los independentistas deciden el voto.
2: Puigdemont y Turull citan a la ejecutiva nacional de Junts per Catalunya esta noche a las 9 para decidir su voto a los decretos de vivienda de Sánchez en formato mixto, aunque preeminentemente telemática, en tanto que la decisión importante, como el año pasado ante la ruptura de relaciones con el PSOE, la toman más de 60 personas de las diferentes veguerías y cargos de Junts. Del conclave se espera un comunicado que incline la balanza en plena emergencia habitacional.
18: ¿Y bastaría, Rosa, una abstención de PNV de Junts?
20: Sí, después de que Podemos haya confirmado su sí, lo ha hecho Jone Belarra en una entrevista en Televisión Española.
3: En la línea de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal desoyendo toda la parte previa, que es que estas medidas no sirven.
18: Y la acampada de Sol cumple 6 días mientras Ayuntamiento y Comunidad redoblan el pulso contra el Gobierno. La Comunidad de Madrid va a la justicia.
20: Sí, hoy se ha cumplido el plazo que dieron a la delegación para desalojar la plaza. Díaz Ayuso acaba de pedir que levante la acampada de inmediato. Ha registrado su petición en los tribunales. Lo anunciaba esta mañana en la Asamblea.
4: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias.
20: Y le ha respondido el delegado del gobierno, Francisco Martín.
5: Vamos a continuar desarrollando las actuaciones procedentes y en estricto cumplimiento del marco normativo y en particular del derecho de reunión y de la protección ciudadana.
18: Y un caso de Estados Unidos sin precedentes en la aplicación de la pena de muerte.
20: Si una mujer ha sobrevivido a las 2 inyecciones letales que ha recibido este miércoles después de que un tribunal de Tennessee paralizara su ejecución, pero después de que el Supremo lo autorizara después. Está hospitalizada, fue condenada por un asesinato que cometió con 18 años. Corresponsal María Caro, buenas tardes.
6: Buenas tardes, se llama Krista Pike y ha sobrevivido a 2 inyecciones letales en Tennessee esta noche. Ahora mismo está en el hospital y no se sabe cuál es su estado. Pike tiene 50 años, fue condenada a pena de muerte con 18 por matar y torturar a otra joven junto a su novio, que al tener 17 no fue condenado a la ejecución y ahora puede optar al tercer grado. En estos años, los abogados de Pike han intentado evitar su sentencia de muerte, alegando que al ser juzgada no se tuvo en cuenta el historial de abusos sexuales que había sufrido. El Supremo dio vía libre a su ejecución ayer a última hora y las autoridades de Tennessee se apresuraron a llevarla a cabo antes de que terminase el día. Pike hubiera sido la primera mujer ejecutada en su estado en 200 años. Ahora el gobernador de Tennessee ha decidido paralizar las ejecuciones en lo que queda de 2026.
18: Los mercados convulsionan en la bolsa por la rentabilidad de la deuda. David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Después de las fuertes caídas de esta mañana, recuperan algo de terreno. El IBEX 35 aún así baja un 0,6%. El mercado de deuda sigue presionando los mercados. Los bonos caen con fuerza, lo que dispara el interés que ofrecen hasta niveles que en algunos casos no se veían en más de dos décadas. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años ha alcanzado máximos de 2002.
18: Y en los deportes, el número de Cristiano Ronaldo tiene dueño, el número de su selección, Alex Pita.
7: ¿Qué tal, Carlos? Sí, es un mítico número 7 con el que ha marcado 146 goles en los últimos 18 años. Ya tiene dueño, Rafa Leao, pero la historia no acaba en una camiseta. Su salida de la concentración de madrugada en su jet privado hacia Madrid, su enfrentamiento abierto con el seleccionador Jorge Jesús. Bueno, luego vamos a ir hasta Lisboa para entender todo lo que está pasando en Portugal.
18: Pues lo ampliamos todo a partir de las 2:30, ahora información territorial.
9: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
8: Bon dia, són les 2:10. Ja està en vigor el primer dels dos decrets llei sobre habitatges aprovat dimarts al Consell de Ministres. Segons dades del Ministeri de Consum a les Balears, més de 69.000 contractes de lloguer podran prorrogar-se fins l'any 2028. Avui a la baixa, l'acampada de Plaça Espanya Palma organitza una jornada d'assessorament per a llogaters afectats. Alguns ja s'han acostat aquest dematí per interessar-se per les noves mesures. Tot d'una, els escoltam. Avui és dijous, 1 d'octubre, José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Enrique Mas. 5 dies mínim per desallotjar Casalola.
10: És el termini que marca la llei perquè els afectats presentin al·legacions, això després que un jutge hagi ordenat el desallotjament immediat dels residents de l'assentament il·legal a la polèmica finca de Sant Josep. A l'assentament hi viuen més d'un centenar de persones. Des de fa mesos, diumenge, recordem, va morir un dels seus residents després d'un incendi que podria haver estat intencionat.
8: Pendents del temporal que amenaça el Llevant peninsular.
10: La meta activarà l'avís taronja al sud i ponent de Mallorca a partir de les 2 i l'activarà demà a les Pitiuses. La delegada de l'EMET a les Illes adverteix que és molt probable que el gruix de les tempestes descarregui a la mar, però demana màxima prudència, especialment a Eivissa i Formentera.
8: I en els esports?
10: L'entrenador del Mallorca, Luis García, reconeix que l'equip té problemes per acabar de trobar el camí del gol i acabar les jugades. En una entrevista en exclusiva a Ràdio Nacional, el tècnic asturià admet que l'equip ha d'aprofitar molt més les ocasions que crea.
8: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
11: Bon dia. Durant les pròximes hores s'espera temps inestable a les Balears, especialment a les illes de Mallorca i Menorca. Ens esperen ruixats acompanyats de tempesta que poden ser localment forts o molt forts. I atenció, perquè aquestes dues illes poden deixar acumulats importants en poc de temps, especialment al sud de l'illa de Mallorca, de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis o amb lleugers descensos a les màximes seran de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i Formentera. El vent bufarà de component est amb intervals moderats. Demà continua la inestabilitat, especialment a la primera meitat del dia, amb possibilitat de ruixats ocasionals acompanyats de tempesta, i ja a la tarda la probabilitat de que siguin localment forts serà més baixa en general, quedant el cel en general cobert. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis a les màximes, les mínimes estaran en valors tropicals, no baixaran dels 24 graus a Eivissa, 23 a Mahó, 22 de mínima a Palma i Formentera. La inestabilitat no es preveu que es retiri almenys fins al dilluns. Durant el cap de setmana, temperatures sense grans canvis o en lleuger descens a alguns punts. És una informació d'AEMET.
8: Ho dèiem en portada, el Butlletí Oficial de l'Estat ja ha publicat el segon decret llei sobre habitatge aprovat dimarts pel Consell de Ministres. En relació al primer, que avui ja està en vigor, més de 69.000 contractes de lloguer podran prorrogar-se fins l'any 2028, segons els càlculs del Ministeri de Consum. Això podria beneficiar més de 173.000 persones. Precisament avui a hora baixa, l'acampada per l'habitatge de Mallorca ha organitzat una jornada d'assessorament per a llogaters amb contractes a punt de caducar. Un equip jurídic redactarà burofaxos perquè puguin sol·licitar la pròrroga forçosa dels lloguers prevista en aquests decrets. Avui de matí ja hi havia ciutadans que s'han aprovat a la plaça d'Espanya demanant informació. Una d'elles és na Marta, té 54 anys i just l'any que ve se li acaba el contracte. Actualment està sense feina i diu que no podrà pagar un lloguer a preu de mercat.
12: El alquiler me vence el año que viene, mis propietarios no viven en España. Vamos, yo venía a informarme porque cuando se me acabe el contrato el año que viene me lo pondrán a precio de mercado. Yo estoy pagando 700 euros por un apartamento zulo con vistas al mar, pero un zulo. Pero es que esos zulos se están alquilando ahora por 1.300, 1.500.
8: L'acampada situada a la plaça d'Espanya continua creixent, ja n'hi ha més de 30 tendes instal·lades i una desena més que es muntaran al llarg de la jornada. Avui de matí, un equip de Ràdio Nacional ha fet una volta per parlar amb alguns d'ells. Laura Ruibal, bon dia.
13: Bon dia. Una seixantena de persones han passat la nit al campament. Avui la jornada començava instal·lant tendais per evitar banyar-se amb la pluja.
14: Esta mañana, a las 6 de la mañana, un poco antes, nos hemos puesto a montar los toldos. Somos conscientes de que nos vamos a mojar un poco y a resistir. Hemos venido aquí a resistir y si no nos va a echar la desgana...

0: estamos en una sociedad donde todo se vende y hay una especulación enorme sobre las viviendas. Tengo muchos amigos que no pueden vivir dignamente en sus pisos.
1: Es per això que lamentan que des d'algun sector s'intenti criminalitzar el moviment.
2: Y muchos nos vamos a trabajar por la mañana o por la tarde habiendo dormido 2 horas en una esterilla en el suelo. Y se está criminalizando al lado que no es, creo, porque lo criminal realmente es la gente que vive a costa de que otros trabajen, de las rentas de los demás, que pagamos con el esfuerzo.
1: I és que l'acampada és també un retrat de la precarietat actual de l'accés a l'habitatge. Entre els activistes n'hi ha que encara no s'han pogut emancipar i segueixen a casa dels pares. D'altres sí que han fet del pas, però s'han de resignar a compartir pis perquè el lloguer solitari és directament inassumible. Una realitat que ens traslladen només se canviarà des de la unitat social.
3: El primer dia éramos 7 tiendas, ara somos más de 30. Que esperamos que venga más gente, nunca se va a saber. Nunca se va a saber si va a venir más gente, si no, pero nosotros tenemos que poner la voluntad en que sí, es que cuanta más gente, mejor se consiguen las cosas y solo con la unión de la gente es como se van a conseguir las cosas.
1: I avui hora baixa han convocat una cassolada a partir de les 8 a la plaça de Cort per tal de pressionar els partits polítics per a la convalidació dels 2 decrets de l'habitatge que s'han de votar demà al Congrés. Serà una prèvia a la mobilització convocada pel sindicat de llogateres el pròxim dissabte.
4: Precisament en l'àmbit polític, avui la presidenta Marga Proença ha tornat a mostrar contundent en contra dels decrets. Ho ha fet a Eivissa a l'acte de col·locació de la primera pedra d'una nova promoció de 48 habitatges públics a Can Cantó. Clàudia Marí.
5: La presidenta balear, Marga Proença, ha carregat contra els decrets d'habitatge aprovats al Consell de Ministres, dels que diu perjudicaran més la situació del mercat del lloguer. La presidenta balear ha defensat que mentre que el govern de Pedro Sánchez parla de fons voltors, el 96% dels jugadors de les Balears són famílies o petits propietaris i que aquests decrets provocaran una retirada de pisos de lloguer i un augment de preus. Una situació que, segons Proença, ja es comença a notar al mercat.
6: S'Esquerra parla de fons voltors i aconsegueix els titulars i tal vegada aconsegueix aminorar les crítiques i les acampades a les places. Però la realitat d'aquestes illes és que el 96% dels propietaris i dels llogaters d'aquestes illes són famílies o petits propietaris.
5: Proença també s'ha mostrat en contra d'aplicar la llei d'habitatge i declarar les illes com a zona tensionada, ja que diu és una mesura que no funciona.
6: S'estan retirant ja, ho veig també aquí a Balears, pisos que fins fa 2 dies estaven en el mercat de lloguer, manco oferta de lloguer, sense que disminueixi la demanda, per tant, més desequilibri, per tant, més pujades de preu.
5: La presidenta argumenta que no hi ha solucions a curt termini i que s'ha d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer, ja sigui ficant al mercat habitatges actualment buits o construint habitatges públics com la promoció de 48 pisos de Can Cantó i que estiguin destinats per a residents a les illes.
4: I encara a Eivissa, la policia local de Sant Josep assegura que el desallotjament de l'assentament il·legal de la finca coneguda com a Casa Lola no s'executarà fins com a mínim d'aquí a 5 dies. Ignasi Gras.
7: Un jutge ha ordenat el desallotjament immediat, tot i que encara sense data concreta, dels residents de l'assentament il·legal de la finca Casa Lola de Sant Josep de Sa Talaia i n'autoritza també l'ús de la força pública si fos necessari. L'assentament hi viuen unes 200 persones des de fa mesos. Recordem, l'ordre arriba després que aquest diumenge morís un home que residia a l'assentament en un incendi que la policia estudia si podia haver estat intencionat. Pel que fa al desallotjament, el jutge considera que existeixen indicis d'un delicte lleu d'usurpació i acorda retornar la possessió de la finca a la seva propietària. La propietat, per la seva banda, s'ha mostrat oberta a col·laborar amb l'Ajuntament i les forces i cossos de seguretat per organitzar el dispositiu per al desallotjament. Alhora, també nega les informacions que apuntaven que s'estava cobrant un lloguer als residents que s'havien instal·lat a la finca.
4: I a Mallorca, centenars de voluntaris han participat aquesta nit passada en el primer macrorecompte de persones sense sostre fet simultàniament a totes les illes. L'objectiu és tenir dades de les persones en situació d'exclusió residencial que serveixin per prendre decisions polítiques i fer actuacions socials.
8: El recompte s'ha fet als 12 municipis amb més de 20.000 habitants. Palma, Calvià, Manacor, Llucmajor, Marratxí, Inca, Mallorca, Eivissa, Vila, Santa Eulàlia dels Rius, Sant Josep de Sa Talaia i Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, Ciutadella i Mahó a Menorca. Només a Palma, 600 equips han recorregut tot el terme. En un d'ells hi ha anat una tècnica social de Càritas.
9: A veces pasas con el coche, ves, se ven chabolas o vemos todos muchas caravanas o quien más o quien menos ha visto gente durmiendo en situación de calle, pero no podemos decir cuántas personas hay, ¿no? Creo que lo más aproximado que vamos a hacer a eso es la fotografía que vamos a hacer hoy de esa cantidad de personas.
8: Hola, inicio.

0: impulsada per l'Observatori Social de la Universitat de les Illes Balears i han participat la Xarxa per la Inclusió, els serveis socials del Consell Insulars i dels Ajuntaments i la Creu Roja. David Abril n'és el coordinador.
1: Poden servir aquestes dades, pues, evidentment, per prendre decisions. No és el mateix dir el problema de l'habitatge és molt important, o el cas d'Anna Mari Carmen que hem vist aquests dies és un cas aïllat, que dir no, hi ha tant de casos, hi ha tantes persones visquent a caravanes, hi ha tant de menors, hi ha tant d'assentaments, perquè qui hagi de fer qualque cosa, tant en matèria de política d'habitatge com en matèria de política social, faci.
0: L'equip té previst publicar els resultats dia 15 d'aquest mes.
2: I Càritas Mallorca ha denunciat una agressió a tres joves migrants de 18 anys a càrrec d'un grup de 5 encaputxats.
0: Els fets van passar a Inca la setmana passada. Tres agredits són usuaris d'un centre d'atenció de l'entitat i, segons han denunciat a la Guàrdia Civil, 5 individus encaputxats es van propinar cops amb pals i altres objectes contundents. Posteriorment, es van introduir en el maleter de dos cotxes i el van portar a un descampat on els van tornar a agredir amb violència per a posteriorment abandonar-los. Un d'ells, a més, va rebre una punyalada en una cama. A conseqüència de l'agressió van haver de ser atesos en un centre hospitalari amb ferides de diversa consideració, entre elles una fractura de nas, fractures en diversos dits d'una mà i ferides al cap que van requerir punts de sutura. Uns dels joves va rebre 14 punts. Els tres ja han rebut l'alta hospitalària i romanen baix seguiment. Actualment es troben en un dels espais d'acolliment de Càritas on estan rebent acompanyament mentre es recuperen de les lesions.
2: L'AEMET alerta que entra un temporal molt advers al llevant de la península que pot arribar a les Balears amb pluges torrencials. Emergències activa del pla Meteoval i demana precaució a la població. Aina Escandell, bon dia.
3: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia estima acumulats de més de 150 litres per metre quadrat en 6 hores en alguns casos que poden derivar en inundacions i crescudes sobtades, especialment al llevant peninsular. Però no descarta que la situació afecti les pitiuses, amb registres de fins a 40 litres en una hora. María José Guerrero és la delegada de l'AEMET.
4: En Baleares, en principio esperamos para mañana viernes hasta 40 litros por metro cuadrado en la zona de Ibiza y Formentera. Es una situación delicada porque esos 40 litros por metro cuadrado en una hora, prácticamente todos los modelos apuntan que lo más probable es que caigan en el mar. Sin embargo, dada la cercanía de ese pronóstico a la isla de Ibiza y Formentera, pues hemos decidido también difundir ese aviso.
3: Les mínimes d'aquesta nit passada han arribat als 25 graus al Far de Cap de Pere i no han baixat dels 22 a la majoria de les illes. Nit entre tropical i tòrrida acompanyada d'una mà calenta, 26 graus, 6 més que l'habitual. I màximes que oscil·laran avui entre els 28 i els 31 graus, fins a 6 graus superiors per aquesta època. Tot això combinat amb el ventet que bufa de llevant alimenta la formació de la temuda Dana, exposa Guerrero.
4: No se descarta que puedan caer chubascos acompañados de tormenta, incluso alguno de esos que sea localmente fuerte o muy fuerte. Tenemos que contemplar la posibilidad de que sea muy fuertes o incluso torrenciales.
3: L'AEMET ha activat a les Balears els avisos taronja per pluges molt fortes i groc per tempestes a les 2 del migdia i les mantindrà fins a les 9 de la nit. S'espera que el temps inestable continuï tot el cap de setmana i també la setmana que ve.
2: Tota l'actualitat de l'esport de les Illes a punt de pena. Els dilluns, d'una i 35 a dues, amb tot el resum del cap de setmana. I els divendres, a la mateixa hora, amb la millor prèvia de la jornada. El vol pel Palma-Nova York tindrà una freqüència diària a partir del mes de maig, tot i que la ruta ja començarà a operar a partir de dia 29 de març amb 3 vols setmanals.
0: United Airlines ofrecerà 3.300 seients setmanals en temporada alta i ha anunciat també una nova ruta entre Nova York i Eivissa amb 4 freqüències setmanals a partir del 31 de maig.
2: I a Menorca en aquests moments estan reunits el president del Consell Insular i els sindicats Comissions Obreres i USCA. El motiu és posar sobre la taula els riscos laborals que comporta, diuen, el mal estat de la torre de control de l'Eivissa. l'aeroport.
0: Demanen a tots els partits polítics que treballen junts per exigir la construcció d'una nova instal·lació, un projecte que han deixat fora de la seva planificació per al període 2027-2031. La plantilla assegura que els equips amb què treballen estan obsolets i adverteixen d'una manca de peces de recanvi. No creuen que la seguretat estigui compromesa, però sí l'operativitat dels sistemes davant les necessitats actuals i de futur. Ramon Carreras és delegat de Comissions Obreres.
5: Las instituciones de Menorquina se han de plantar en el Ministerio y el Ministerio, que controla el 51%, porque esto es una empresa todavía con mayoría pública, ha de obligar a Aena sí o sí a hacer una torre de control antes que nuevas tiendas o nuevos aparcamientos o otras cuestiones de ese tipo.
2: I quan són les 2:25, és moment de donar pas a la informació esportiva.
0: L'entrenador del Real Mallorca, Luis García, reconeix que l'equip té problemes per acabar de trobar el camí del gol i acabar les jugades. En una entrevista a Ràdio Nacional, que podreu escoltar demà al programa Punt de Penal, el tècnic asturià admet que l'equip ha d'aprofitar molt més les ocasions que crea.
6: Evidentemente no vas a generar 14 ocasiones de gol, porque eso no ocurre en ningún playoff ni en ningún partido que esté cerrado. Va a haber 4 o 5 ocasiones de gol y ahí tienes que ser certero para poder ponerte por delante y resultados cortos va a haber muchos contra equipos que se van a jugar eso. Entonces tenemos que mejorar en esa última toma de decisión, mejorar en esa ocupación de área como dices y explotación de espacios exteriores también para poder hacer daño. Pero bueno, en eso estamos, evidentemente es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad y vamos a trabajar en ello para tratar de ayudar a los jugadores.
0: Luis García no vol anar molt més enllà del partit de diumenge a Montilivi, un dels equips situats també a la part alta de la classificació. I en tenis, Jaume Munà ha guanyat el número 12 del món, el nord-americà Taylor Fritz, a primera ronda del torneig de Tòquio. El mallorquí s'ha imposat per 6-7, 6-4 i 6-3, i es classifica així per a la següent ronda, on s'enfrontarà el portuguès Jaime Faria, número 61 del món.
2: I avui a la Cultura parlam de la primera jornada del FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
7: Ay, a las tonadas viejas, y ay, a las tonadas viejas, que vieja me voy volviendo.
2: Una jornada inaugural que es tancarà amb les actuacions de la mallorquina Maria Hein i també de l'asturià Rodrigo Cuevas, a qui escoltau de fons. Abans, però, coneixerem el nom del guanyador del primer premi de novel·la FLEM Magaluf. Seran 4 dies de programació amb una trentena d'artistes. Avui, el magazín de Ràdio Nacional Punt de Fuga s'ha emès en directe des de Magaluf. Allà hem tingut l'ocasió d'escoltar Miquel Ferrer, director del festival.
8: Que la va de FLEM és que convidaria tothom a que vengui aquí, que vegi que realment, encara que no sigui molt lector, la literatura és una festa, és una convidada a descobrir llibres, i la va de FLEM no és per l'autor que tu vens a escoltar, sinó per tot el que descobreixes que no sabies que descobriries, no?
2: Una de les novetats enguany, com deia, és aquest primer premi de novel·la que entrega el festival i que desvetllarà avui hora baixa. Júlia Peró, membre del jurat, diu que ha estat un procés molt emocionant.
9: I ha sigut un procés, ja et dic, com molt emocionant, molt laboriós també, com mig racional i emocional alhora, no? S'havia de tenir moltes coses en compte, no? Dins d'aquestes lectures que hem fet al jurat, però estic molt contenta amb el resultat. Realment és de les que he llegit la meva novel·la preferida, així que perfecte que hagi sortit aquesta.
2: Aquesta, però, no és l'única novetat dins d'aquesta 6a edició ja del festival, perquè enguany es posa en marxa també el programa de residències literàries del FLEM, concebut perquè diferents autors puguin desenvolupar durant diversos dies el seu treball creatiu a Magaluf i participar posteriorment en el festival. En aquesta primera edició, les residències comptaran amb Amani Said i Marc Picó, qui diu que ha estat tota una sort endinsar-se durant 10 dies en un lloc tan especial, diu, com Magaluf.
10: Que va ser com, uau, que xulo, tindré 10 dies per realment estar completament desconnectada.
11: Per tu mateixa.
10: Per mi mateixa, i a més en aquest espai com superidílic, saps? He conegut a la Mani, que és l'altre resident, que és meravellosa també, i és una persona molt, molt interessant, perquè som molt diferents, però alhora, vull dir, convergim molt en moltes coses.
2: Així doncs, ja ho sabeu, fins a diumenge teniu una trentena d'activitats, xerrades i la possibilitat d'interactuar amb diversos autors a Magaluf. Recordeu, l'acte inaugural serà avui a partir de les 6:30 i l'actuació de Rodrigo Cuevas serà a les 10:30. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que la informació local torna a Ràdio Nacional a partir del butlletí de la